0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Radio Montornès, èxitos de sempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir, sir.

0: Silenci, si plau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Éxitos encadenados.
4: Encadenados.
3: La música que quieres escuchar.
4: La música que quieres escuchar.
3: En Radio Montornés.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer l'enfrade o no?
3: Però això, llavors això, no?

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

Andre del migdia, protegiu l'amor fortí. Si així ho vol Déu, així sia.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
2: En Radio Montornès.
1: En Radio Montornès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastic.
3: A Radio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis sec. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, com esteu? Avui és diumenge 12 de juliol de 2026. Aquí ens trobem de nou el Miquel Zafra i la Núria Catxan, preparats per compartir tota aquesta estona amb vosaltres, que esteu a l'altre costat. Ja sabeu que arribem i fem un recull dels millors moments que ens ha deixat la setmana, també durant el cap de setmana. Miquel, bon dia, benvingut.
2: Què tal, Núria? Bon dia a tothom, bon diumenge.
1: Igualment, Miquel, doncs aquí estem, encara amb temps per descansar, demà ja serà dilluns, però avui encara és diumenge, tenim tot el dia per endavant i sobretot tenim un bingo musical. Doncs ja sabeu, la penya dels Bartomeus organitza aquesta nova edició de l'activitat aquest diumenge 12 de juliol a les 6, de 6 a 9 de la nit, a la sala polivalent del Sorralet. No us perdeu el bingo musical, val molt la pena. Re, Miquel, nosaltres comencem a l'esmorzar i mentrestant fem aquell recull de propostes que ja tenim preparades per avui. No?
2: Tenim unes quantes, sí, sí, unes quantes. O sigui que ben atents a totes les activitats que tenim preparades per a aquesta edició especial de les mañanes.
1: Doncs comencem i ens posem al davantall per entrar a la cuina. La Bet Quadrades, la nostra cuinera particular, ens fa cremes fries. Ja sabeu que a l'estiu canviem la manera de menjar i necessitem coses més refrescants. Per això la Bet ens proposa fer aquestes cremes. Us recomano que les tasteu. El Josep Flores és un dels convidats perquè aquesta setmana, concretament dijous, es va inaugurar l'exposició de fotografies de fotògrafs de Montornès. Ell participa en aquesta exposició i ens ha portat el seu treball, que està dedicat exclusivament a la remensada. Josep Flores avui ens recorda que hem de visitar aquesta exposició. La Núria Galí, de Petits i Peluts, al Centre Veterinari de Montornès, ens ha convidat a tenir en compte les nostres mascotes també quan hi ha onades de calor i com afecten aquestes onades de calor especialment als gossos, però també als gats. Cops de calor i deshidratació. Uns quants tips per saber com hem d'actuar. Jasone Sánchez és la terapeuta de l'Escola Maris Natural que ens visita també i que ens va parlar de la repetició de patrons amb les nostres parelles. Mitjançant les constel·lacions familiars, aquests temes alternatius, doncs la Jasone ens recorda que de vegades sempre tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué? Doncs d'això parlem, la repetició de patrons a la parella. I avui, libro i disco. I de la mà del Manolo Carrillo, doncs una proposta, Murdoku. Es tracta d'uns llibres que porten 80 acertijos de lògica i assassinatos i que són llibres per passar l'estiu, per estar entretinguts, per esbrinar, per fer de detectius, llibres de lògica i d'assassinats. Doncs això amb el Manolo Carrillo i una mica de música. I acabarem amb les coses d'Alicia. Alicia García i sus coses. Obrim el bagul i a veure què es treu l'Alicia aquesta setmana. Doncs vinga, us recordo que és el Dia Internacional de l'Esperança. Sí, en aquest context global que està marcat pels conflictes armats, les desigualtats creixents i aquesta sensació de profunda incertesa, l'Assemblea General de les Nacions Unides ha llançat un missatge clar al món. L'esperança és necessària al món i ho és més que mai. També és el Dia Internacional de la Lluita contra les Tempestes de Sorra i de Pols. Això difícil, però es commemora aquest dia una efemèride que està orientada a la prevenció, la gestió i la mitigació dels efectes d'aquestes tempestes tan destructores que són cada cop més freqüents. Bé, us haig de dir que avui, 12 de juliol, és Santa Epifania, Juan Gualberto, Jason i Marciana. A tots ells i a elles, que tingueu un bon dia, felicitats, que passeu un dia meravellós i també a totes les persones que avui estiguin d'aniversari. Per molts anys, felicitats i que tingueu un bon dia. Ja sabeu, aquí serem fins les 12, el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Bon dia i benvinguts i benvingudes a les Mañanes de Ràdio Montornès, especial cap de setmana.
3: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes, amb Núria Cachán i Miquel Zafra.
1: Pues ha llegado la calor y con la entrada de la calor llega la comida refrescante. ¿Quién mejor que ella?

0: que segurament potser no hem fet mai.
1: Doncs mira, avui us porto una crema freda de poma i lima. És molt fresqueta, dona per 6 persones i jo és que amb aquesta calor només que em venen de gust, que cremes fredes i amanides.
0: Escolta'm, i aquesta crema, aquesta crema freda és un postre o és un entrant?
1: No, és un entrant, és un entrant.
0: Ah, doncs va, vinga, que això ho faré jo ja.
1: Vinga, doncs necessitem 20-30 grams de panís, que són los quicos.
0: 20 ¿vale? o 30 grams de quicos.
1: Sí, vale. Dues pomes, gran smith, de les verdes, de les àcides. Dos alvocats madusos, tallats en trossos.
0: Dos, molt bé, advocats, sí.
1: Advocats. 300 grams d'aigua freda, molt freda. Quan més freda sigui l'aigua, més fresqueta estarà la crema.
0: Molt bé.
1: 200 grams de nata per cuinar. Qui diu nata per cuinar, diu qualsevol beguda vegetal, una llet de coco, el que vulgueu, eh? És per afegir-li cremositat.
0: Molt bé.
1: I aquesta textura de nata o de llet o de beguda vegetal, eh?
0: Molt bé.
1: La pell d'una llima. I 30-40 grams de suc de llima. Una culleradeta de sal. Un o dos pessics de pebre molta i dos o tres branques de cilantro o julivert.
0: O julivert.
1: Si t'agrada o menta també podria ser.
0: O menta.
1: Jo, per exemple, el cilantro no m'agrada gaire.
0: A mi tampoc.
1: Però mira, jo la vaig fer i l'ho he substituït per uns brots de pèsol que venen ara en alguns supermercats, els brots tendres, aquests petitons, de pèsol. I la veritat és que va quedar molt bé.
0: Molt bé. Què fem? Sí, què fem amb tot això?
1: Posem els quicos a dintre del nostre got, del robot, que estigui ben net i ben sec, i programem triturar 10 segons. Amb això el que farem és un pols de quicos, i ho retirarem a un bol i ho guardarem. I ara dintre del got del Thermomix posem les dues pomes, que seran sense pell i sense llavors, els alvocats, que ja els teníem tallats a trossos, l'aigua molt freda, la nata o beguda vegetal, la pell de la llima i el seu suc, que també hem dit suc de llima, la sal i el pebre. I triturem un minut. Destapem, mirem que la textura sigui la que volem. Com que els alvocats són com espessos, no?, quan els triturem, veiem com està la textura. Si creiem que està massa espès, doncs podem afegir 50 o 100 grams més d'aigua freda perquè quedi més líquida, perquè ens quedi una crema.
0: Molt bé.
1: Ho posem en un bol i ho deixem en la nevera refredar una hora perquè estigui més fred. O sigui, que això ho podríem fer el dia abans i deixar-ho refredar o una estona abans. I en el moment de servir ho repartim en plats fondos o en bols. Tirem la pols dels quicos per sobre i decorem amb el cilantro, el julivert o si tenim els brots de pèsol. I ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé.
1: És una crema freda, fresqueta, molt saludable. La nata, si volem, també la podríem posar desnatada o el que et dic, o canviar per una beguda vegetal. I al final, si mengem una ració, són unes 165 calories. També té proteïna, té hidrat de carbó i és fibra també, i sodi. Així és que crec que és una recepta molt adequada per l'estiu i també és vegetariana, pot menjar-la tothom i tampoc té gluten. Així és que em sembla ideal. Què us sembla?
0: A mi crec que la faré, però ja. Em ve molt de gust i crec que és un entrant molt... És diferent a lo que fem habitualment i com que no són sabors molt especials, crec que això estarà molt bo.
1: Molt bo, està molt bona. Té el punt àcid de la poma, però l'alvocat també li dona aquesta cremositat i és que no sé, jo ara és això que et dic. Ara coses calentes a mi no em venen de gust.
0: No, a ningú.
1: Vols que es doni una altra opció, d'una altra crema?
0: Sí.
1: Continuant amb la crema freda d'alvocat i poma, però aquí li afegirem una amanida de pollastre i així ja serà complet, perquè ja tindrem proteïna també.
0: Ah, molt bé. Sembla. Perfecte.
1: Vale. Doncs vinga, aquesta seria...

0: hi ha crema freda d'alvocat, poma i amanida de pollastre.
1: Molt bé.
0: I aquesta la tindrem llesta en 15 minuts, també, o sigui, molt fàcil.
1: Què hem de fer?
0: Necessitem pollastre que ja estigui cuit en trossos de 3-4 centímetres. A vegades fem una petxuga a la planxa i ens queda, o el diumenge un pollastre alat i ens queda. Uh-huh. Pues un pollastre que tinguem por ahí, ¿vale? I si no el tenim, pues el posem a l'actifry o a la planxa i necessitem 300 grams de pollastre cuit. 100 grams de ceba vermella, 2 o 3 branquetes de cilantro, 4 cullerades de maonesa, una cullerada de suc de llima, una sí? llauna de panís.
1: Una llauna?
0: Panís. Maíz dulce.
1: Molt bé. Panís. Maíz dulce.
0: Sí, és que va, moltes vegades diem blat de moro, però és una paraula que estem deixant d'utilitzar. És millor dir panís.
1: Ah.
0: No sé si ho sabies, això.
1: No, és la primera vegada que ho...
0: Que dèiem abans i ara pues, canviem per panís, que és més respectuosa.
1: Molt bé.
0: Una culleradeta de sal, 400 grams d'alvocat, una poma gran Smith, un tros d'api, 20 grams de suc de llima, 4 o 5 branquetes de cilantro, una mica de sal i 500 d'aigua, molt freda.
1: 600 d'aigua?
0: 500.
1: 500, molt bé.
0: Primer fem l'amanida de pollastre. Posem dins el got el pollastre i trossegem 2 segons, gir invers, perquè la cuchilla no talli sinó que metgi. Quan la cuchilla va del revés, a velocitat 5, i ja tindrem el nostre pollastre metjat. I reservarem el pollastre amb un bol. Ara posem la ceba i el cilantro dintre del got i trossegem 3 segons, velocitat 5.
1: 3 segons, velocitat 5.
0: I afegim en el bol on teníem el pollastre. Afegim 4 cullerades de maionesa, la lima, el suc de llima, el panís i la sal i barregem. I ja tenim la nostra amanida de pollastre feta.
1: Molt bé.
0: Això ens serviria per omplir entrepans.
1: Això t'anava a dir?
0: Per sí. fer un sàndwich.
1: Sí, o una tortita de maïs, no?
0: També. I ara anem a fer la crema.
1: Molt bé.
0: Netegem el got, perquè el teníem brut d'haver matxat la carn, i posem dins del got l'alvocat, la poma, l'àpid, el suc de llima, les branquetes de cilantro, la sal i l'aigua, i triturem 1 minut, velocitat 10. I ja tenim la nostra crema. La posaríem en 6 plats i posaríem per sobre de la crema una bona cullerada d'amanida de pollastre i decoraríem. Què et sembla?
1: També està molt bo, això, fred, no?
0: Fresquet i fred i molt bo, d'aprofitament, perquè podem aprofitar el pollastre que tenim por ahí. Així està molt bé.
1: Doncs ja tenim aquí una ensalada freda d'amanida de pollastre amb aquesta crema. Uau! Doncs dues propostes molt adients per aquests dies de calor que un no sap on ficar-se i que és veritat que ganes de menjar no en tenim gens.
0: Molt bé, Nuri, pues, jo encoratjo a tots els oients de Ràdio Montornès a que facin aquestes dues receptes.
1: Doncs bé, així ho farem. Gràcies i fins aviat.
0: Una abraçada, Nuri.
1: Adéu. Una abraçada, gràcies. Adéu, adéu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Doncs ja el tenim aquí, Josep Flores, és el nostre convidat, perquè ja sabeu que demà tenim la mostra fotogràfica que celebra la 21a edició amb un nou recull d'imatges de diverses temàtiques. I en aquesta exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafes de Montornès, doncs torna aquest any a Can Saurina, com deia, i veurem noves instantànies. I no tan sols noves instantànies, sinó també noves persones que exposen. És el cas de Josep Flores. I mira tu, em sembla que és la primera vegada que vens a les mañanes.
1: Sí.
0: Sí, a les mañanes sí.
1: A les mañanes sí, per horari de feines.
0: Què tal?
1: Sí. Bé, molt bé.
0: Avui has demanat permís per venir?
1: Sí.
0: Podem enviar una salutació?
1: Ostres, sí,
0: a la nostra estimada Begoña?
2: No podeu, heu d'enviar una salutació.
0: Oi, Miquel, una salutació, Miquel, sí. La Begoña, que abans ens visitava sovint i ara suposo que té molta feina i fa molt de temps que no ve a la ràdio, però ens agrada molt sempre saber d'ella. Tot bé, no?
1: Tot bé, tot bé.
0: Doncs una salutació per la Begoña, que segurament... I a l'Àlex, segurament.
1: També ens està escoltant, eh?
0: Sí?
1: M'ho ha dit, sí.
0: Una abraçada ben forta. Doncs res, a mi m'agradaria, com que anem a parlar de fotografia, Josep, que ens expliquis... Conec la teva afició a la fotografia i la conec bàsicament perquè et veig a tot arreu, ja tota hora, amb una càmera.
1: Això diuen, sí.
0: D'on neix aquesta afició a la fotografia? Explica'ns una mica.
1: Jo no sabria dir-te quan vas tenir la primera càmera, però des de petit, aquelles càmeres analògiques en carret, de sempre m'ha agradat la fotografia, sempre, de petit ja m'agradava, sempre.
0: A casa coneixien aquesta afició teva? La potenciaven?
1: Sí, no venia dels meus pares, que no els agradava la fotografia, o, bueno, com tothom, poca cosa. Però a mi sí, des del primer moment em va agradar i em va captivar.
0: Clar, no te recordaràs quina va ser la primera foto que vas fer?
1: No, per això m'agradaria saber quina càmera vaig tenir la primera, tampoc ho
0: recordo. Te'n recordes? No. Clar, passar el temps i passar molt ràpid. I és veritat que al final quan tens un hobby doncs intentes millorar, no? Tots aquests elements que formen part del hobby i clar, càmeres has tingut un món, no?
1: Sí, unes quantes. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Què és el que més t'agrada fotografiar?
1: Persones? Aquesta és la gran pregunta. Agradar-me m'agrada més paisatges, m'agrada més això, però... per condició i per totes aquestes tasques que faig de voluntariat o amb entitats, al final la meva especialitat és la fotografia d'acció, en moviment. Clar, Diables em vaig tirar 8 o 10 anys a Diables i clar, allà la fotografia és de nit, en moviment i amb una llum a un metre de la persona que hi ha. És molt complicat aquest tipus de fotografia.
0: És molt complicat, sí.
1: Després la remensada, per sort és de dia, però també és molta gent en un sol escenari.
0: I amb molt moviment.
1: Sí, complicat és enfocar la persona que vols... I vas aprenent, però a base de prova-error, no hi ha més. A Llegants vaig estar, no a Llegants de Montornès, vaig estar a Llegants de Parets, perquè el meu fill estava a la colla, com era menor d'edat, vaig haver d'estar allà, i jo Llegants no porto, però la càmera sí, i vaig fer també fotografiat un altre cop el mateix. Gent en moviment, una alçada de 4 metres i pico d'un gegant, ala, fes allà fotos.
0: Té a veure llavors el portar la càmera amb tot aquest voluntariat que fas a la teva vida? És voluntariat i de pas em porto la càmera o em porto la càmera i faig voluntariat? Com t'ho organitzes, Josep?
1: La càmera la porto sempre. A veure, abans de venir aquí a Montornès, que vivíem a Barcelona, els meus fills anaven a una escola a Barcelona i jo vaig estar a l'AMPA tota la seva etapa, 12 o 13 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I allà ja feia... les sortides de final de curs, les sortides de l'AMPA, les sortides del que sigui, jo ja anava amb la càmera, unes càmeres de vídeo grandioses, una càmera de fotos molt diferents a les d'ara, i feia un recull, i a finals de curs gravàvem un DVD, que no existien els pendres, gravàvem un DVD i a cada família li donava el seu DVD. Recull de final de curs P4, P5, primer. Això ja ho feia, per això dic que el de la fotografia...
0: Ve de lluny. Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquesta exposició a la que t'has presentat aquest any, el motiu quin ha estat? T'han convidat a presentar les teves fotos? Ha estat iniciativa teva? Com ha sorgit?
1: Qui m'ha enredat, vols dir?
0: Sí, clar, bàsicament. I ara ja formes part d'aquest grup de fotògrafs i fotògrafes de Montornès, no? Vol dir que ara ja estàs a la roda.
1: Ja està, sí. Va ser arrel d'una entrevista aquí amb l'Estanis, que ell també participa, i ho va comentar en l'entrevista que feia, va comentar aquest any fem això, bueno, fa un munt d'anys, per què no presentes? I li vaig dir que no, evidentment, i 5 minuts li vaig dir que no i després que sí, clar.
0: Clar, i, perquè al final...
1: Al final era una assignatura pendent, jo no he fet mai cap associació de fotografies, tinc fotografies per avorrir, més comptades a milers, no? A Diables vaig fer 22.000 fotografies amb els 8 anys, 22.000.
0: Però les tens en paper?
1: No, res, en disc dur. Jo treballo amb una col·lecció de disc durs de 5 terabytes, tinc 5, o sigui, 25 terabytes, 25.000 gigabytes, i treballo amb això. Si no, seria impossible, molt ordenadet, molt arxivadet, còpia de la còpia, perquè si no... Si
0: còpia passa... de la còpia?
1: No, clar, un disc dur pot petar en qualsevol moment. I...
0: Clar, i quants disc durs tens?
1: 5. De 5 terabytes, 25... Ai, perdona, sí, 25 terabytes, 25.000 digues.
0: Ai, m'estàs fent recordar...
1: Però quasi cada any, no dos anys, compro un de nou,
0: Veus? Jo m'estàs fent recordar que com s'espatlli el meu disc dur, allà està tota la meva vida.
1: I he vist uns quants casos d'aquests, i és horrorós, que moltes vegades no es pot recuperar la informació i compra't un altre. El meu consell és comprar un altre. Doncs... Jo sempre tinc tot duplicat,
0: Tot duplicat?
1: Sí, associacions. Tinc dos discs durs, família, dos discs durs... Vaig duplicant.
0: Mira, veus? Sempre s'aprenen coses noves.
1: Però això vol dir que alguna vegada m'ha passat que se m'ha trencat un disc dur.
0: Clar, i
1: sempre
0: això
1: hi ha la primera vegada.
0: Clar.
1: I és que és horrorós, és horrorós. Hi ha milers de fotografies que no només són teves, sinó...
0: Clar, de tot, perquè tu fotografies absolutament tot. Jo he baixat a veure... Sóc una privilegiada, he agafat la clau, i com que avui venia a visitar-nos el Josep Flores, jo he baixat a veure... És dels pocs que ja ha muntat la seva exposició, ell i la Mireia, la nostra companya, i, ostres... fotos molt maques. I a mi m'agradaria, abans d'entrar en aquestes fotos, per què has triat la remensada? Tens espírit, com has titulat?
1: Sí,
0: aquesta
1: l'he titulat Esperit Remensa, pues perquè jo no puc fer una exposició de la remensada en si, no pertany a l'associació, no? Ells sí que poden fer-la. A part havia de fer un recull dins de les milers, perquè hi ha milers de fotos de tots els anys que hem fet. Volia agafar aquest tipus de fotos de sentiment. Remensada hi ha tot, hi ha alegria, hi ha ball,
0: hi ha de tot,
1: però,
0: sí.
1: Però també hi ha tristesa, hi ha drama, hi ha de tot. No? Volia buscar aquestes fotos amb més força, que és el que més costa, triar fotos. No,
0: clar,
1: sobretot quan
0: tens
1: moltes,
0: perquè quantes fotos tens de la remensada?
1: Aquest any he fet 768, de 2.000 disparades. Han sortit 768 l'any passat, no sé, 1.000, no sé... La veritat és que sempre feia també vídeo jo, més que fotos, uh-huh. Però va haver un any que ja feia el vídeo i la càmera, ja, vinga, aquí.
0: Totes
1: sí,
0: dues a la
1: vegada.
0: Sí, tota
1: l'hora, ja, pa què?
0: Amb no ajudant sé. O sense ajudant?
1: Bueno, de vegades la meva dona m'ajuda a agafar el trípode d'un escenari amb un altre, perquè
0: bé.
1: És que si no és impossible, això.
0: Clar.
1: De vegades és molt complex, tant de filmar com de fotografiar. No pots posar-te al mig perquè hi ha el públic, has de posar-te un lateral o un altre per no passar per davant, passar la volta... I, bueno, més o menys me la sé, no de memòria, però me la sé bastant, i saps quan hi ha un tipus d'acte i giro a l'altre costat, però tot és molt complex. Hi ha molta gent a l'escenari de l'avançada, entre 10 i 20 persones sempre estan allà movent-se, tu vols una cosa determinada, la càmera enfoca el que li dona la gana, has de tenir un enfoque directe a la cara de la persona... I tot això, no pots tirar en manual, perquè és impossible, un semiautomàtic... És complicat, és complicat.
0: Després, clar, de 1.700 hi ha un munt de fotos que es queden allà...
1: És l'eterno problema que ningú veu, l'edició, o sigui, de fotos...
0: Clar, això és brutal, no? Això sí. El teu temps lliure, clar.
1: Sí, jo normalment sóc dels disciplinats que ho faig al dia, o sigui, la remensada...
0: Això és molt important, Com no
1: bueno,
0: ho facis al dia...
1: Avui dia la immediatesa és brutal, però jo ja ho feia abans, en Diables, sí. I fèiem un correfoc de nit, i jo tornava a casa, tothom anava por allà, jo anava a casa, editava les fotos, i a mitja... 4 de la matinada ja tenien el link amb els...
0: Home, això és molt sacrificat, perquè a més no, a més tu però... no fas voluntàriament,
1: sí,
0: vull dir, no
1: sí,
0: cobres.
1: Sí. Sí, però, a veure, les fotos es fan per què? Perquè hi ha un espectacle, si no puc portar la càmera a molts costos, però si no hi ha res a fotografiar, no... Però Diables, per exemple, no fan el seu espectacle i és la seva feina. Hi ha una prèvia d'això, fan el seu espectacle i acaben. Jo començo a fer fotografies en aquell moment... i la meva feina acaba després. Però és que si no envies les fotografies en el moment, bueno, ara és possible, eh? Però abans
0: sí,
1: no.
0: Però...
1: si no les envies ràpid, la gent fa una setmana, no, amb els mòbils, que és la gran competència.
0: Clar, que a dia d'avui tothom és fotògraf, no?
1: Bueno, fotògraf en el fons és una persona que fa fotografies. Mm-hmm. Fotògraf professional, doncs, és una altra...
0: És una altra història.
1: I avui dia el 90% de les fotografies acaben a Instagram o xarxes, amb la qual la qualitat tu no la veus. Amb un quadradet de 5 centímetres totes són boníssimes. Mm-hmm. Ara agafes l'ordinador, amplies aquella foto i sembla un...
0: Sí, és veritat.
1: Tots són píxels allà i surt molt pixelada. A mi m'agrada la fotografia bona, que s'està perdent. Jo crec que s'està perdent, no? Però no sé, ara lluito en la immediatesa. Ara les càmeres d'ara ja tenen connexió a wifi i bluetooth, que connectes amb el mòbil, o sigui, tal com fas la foto ja va al mòbil, i si tens una altra persona que editi, doncs al moment es fa. Això amb el món professional ja es fa, eh?
0: Clar, suposo que la gent que es dedica, no?
1: Al Mundial de Futbol, si veus aquesta gent amb aquestes càmeres tan grans, avall tenen allà una mena d'antena, tot el que disparen ja els hi va, doncs, al servei de redacció, i allà editen i al moment ja estan. Però perquè és que la immediatesa s'està guanyant terreny.
0: Clar, clar, ho volem tot per ahir.
1: Sí.
0: Josep, a mi m'agradaria saber per què has triat la remansada, perquè en tots els 5.000 temes que tens a casa teva, per què la remansada?
1: La veritat és que era perquè era el més recent que havia fet aquest any, que era, va ser el maig. I
0: però ho tenies clar? Des del moment en què te'n van liar, vas dir no.
1: No, vaig mirar a casa, els discos, ho tinc per associacions, i vaig començar a mirar. Mira, la remensada l'acabo de fer fa poc, ho tinc més fresc, i tenia una foto que no diré, que si vindrà la gent a l'esperació, tenia una foto clau que em va donar el tema. Una foto clau amb molta força, i a partir d'aquí vaig tirar del fil. Recordo també que aquesta exposició la compartim la Elisenda i jo.
0: Explica'm això.
1: La Elisenda, no sé què coneixeu d'ella i de la seva família, o la mare, bueno, els pares de la Elisenda van tenir una botiga de fotografia abans del Jiménez, no sé si ho sabíeu, no?
0: Sí?
1: Sí. És més, quan van tancar la botiga, el Jiménez li va comprar tot el material i va muntar la botiga on estava la papereria Enric.
0: Uh-huh.
1: O sigui que ja la Elisenda ja ve també ja d'una saga familiar de fotografia com a mínim de botiga, que en principi la va muntar el seu pare amb uns amics, però pues, com no podia ser-hi, era la mare la que es dedicava, i bueno, ella tenia 10-12 anys i ja rondava per allà. Quan m'ofereixen a mi, no li vaig dir a ella directament, a la primera, però a la segona sí. Per què? La fotografia és una cosa i l'exposició és una altra. L'exposició no és agafar 10 fotos, les penjo d'un cordí i
0: no.
1: Han de tenir un sentit.
0: Va més una mica més enllà.
1: Sí, i triar fotos i això. I l'Eli i jo, que ja, bueno, ja saps que fem un tàndem,
0: sí.
1: Som un pack indivisible, compartim molts espais. I li vaig comentar i ràpidament em va dir que sí, perquè ella té... Jo potser tinc més l'ull fotogràfic, però ella té... Això de la decoració, de com situar les fotografies, ho té molt més que jo. I dic, pues ajuda'm, perquè si no, no...
0: Llavors, tu has fet les fotos...
1: Hi ha un parell d'ella, tampoc diré en quines. Hi ha un parell d'ella. Sí, perquè ella, mentre actua, evidentment, no pot fer fotos, però abans... Hi ha una prèvia que fan assajos amb el mòbil, però veuràs que han sortit molt bé també les d'ella. Ja ho direm al final, el dia de l'exposició ho direm.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Pensava que ella s'havia dedicat a l'estètica i col·locació de la fotografia,
1: sí, no,
0: i a triar les fotos.
1: Sí, bueno, les hem triat entre els dos, però ella m'ajuda més, perquè jo trio aquesta... Vols dir que no.
0: Sí, sí, està clar. Quan et diuen això...
1: No, a veure, tenim molt bona sintonia. La Elisenda, ens coneixem de fa temps i tenim molt bona sintonia. No hi ha... Home, debat sempre hi ha, no? Però no gaire, eh? Tenim molt parcel·lat el que fem cadascú i així no tenim problemes.
0: Esteu contents, esteu contents amb el resultat d'aquesta exposició. Quantes fotografies veurem, Josep?
1: Hi ha 14, si no recordo malament.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí, eh? Vam fer 10 i he posat 14.
0: I amb un tamany que es veu bé, eh?
1: 40-30. És que el que diem és la meva primera exposició. Jo he vingut a d'altres exposicions. I quan vaig fer una foto de 10x15, que a lo millor és molt millor que la meva, eh? Però el tamany... Has perdut la partida aquí, no? Exposicions de fotos he vist moltes, eh? Perquè m'agrada molt la fotografia i m'agrada veure fotògrafs professionals, no? Els tamanys de les fotos són de dinar 3 cap amunt, no? I diu, bueno, arribo fins a dinar 3, doncs dinar 3. 40x30 he fet.
0: Molt bé.
1: Darrere porta el paper ploma aquest també, que li dona una mica de cos, i a més ho hem posat en un plafond que encara li dona més.
0: Jo, encara que estan muntant l'exposició, aquests fotògrafs, perquè tot i que és una exposició col·lectiva, no penseu que venen muntadors a muntar-ho tot, s'ho munten ells mateixos. Són com Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
1: Correcte.
0: Vull dir que encara l'exposició s'inaugura demà i encara hi ha gent, molta, que ha de muntar. Llavors, entre avui i demà, al matí, suposo que afinaran una mica i veurem. Tu saps, els teus companys, quines temàtiques ens mostraran?
1: No, ni idea. Ni idea.
0: És sorpresa.
1: Bueno, si baixo a baix, potser veig el que s'ha exposat, igual que han vist la meva, però no tinc un interès de veure-ho prèviament. No,
0: no però també, i la si sorpresa, hi ha no? dues o tres persones que
1: fa
0: la remensada?
1: Mira, gaudirem molt més de la remensada.
0: No hi ha tampoc ningú problema amb això. Vull dir que...
1: No, la fotografia és única, encara que semblant és única. Sí, sí.
0: No sé si coneixes els teus companys, l'Ariana Albarrán, el José Luis Cano, el Francisco Caradona, el Josep Flores, que ets tu, la Elisenda Bru, que també la coneixes, a la Mireia també la coneixes, a l'Alicia Garrido, la Miriam González, la Naroa Gordo, la Silvia Jordán, el Sergio López, la Miriam Rubio, el Stanis, que també el coneixes, i el Sergi Vélez. Vull dir que hi ha gent...
1: Conec a la Miriam Rubio, a l'Stanis... i José Luis
0: i la Mireia.
1: Sí, la resta, igual les hem vist alguna vegada, però pel nom no.
0: Segurament que us trobareu i us coneixereu tots, sí. Perquè al final a un poble es coneix tothom, no, Josep?
1: Però també es tracta d'això, d'aquesta vida social, en aquest cas derivada de la fotografia, però a mi m'agrada molt això.
0: Doncs a mi m'agradaria ja per acabar convidar una mica la gent, no? Perquè al final sou gent de Montornès, teniu les vostres inquietuds, el Josep és veritat que està ficat a tot arreu, explica'ns una mica, fas voluntariat aquí, allà?
1: Sí, bueno, el darrer voluntariat està al Tour de França.
0: Què has fet?
1: De voluntari. A més, aquest voluntariat és una mica exigent perquè t'havies d'inscriure en una instància a la Generalitat en certificat digital i no agafaven a tothom. M'havien agafat a Granollers, a Barcelona no, però després al final em van agafar. Em va preguntar, mira, una anècdota. Vam estar a la porta de seguretat a l'Arc del Triomf a Barcelona donant un cop de mà i informant a la gent. Hi havia les persones de seguretat per revisar motxilles. Les persones de seguretat no hi entenien que no cobréssim. Però com que no es paguen? És un voluntariat. Ja, però això se paga.
0: No, el voluntariat no es paga.
1: Et donen un equipament perquè vagis identificat. Però...
0: I ja està, no? Això és com les Olimpiades i tot això, no?
1: Sí.
0: La gent que ha fet voluntariat.
1: I nosaltres, quan vam crear l'associació amb l'Eli, la de l'Associació Cultural Palau del Mandla, ja era una mica això, de voluntariat cultural, esportiu, que també col·laboro en atletisme.
0: Atletisme.
1: I amb tot el que em demana. Però és voluntariat, és fer alguna cosa, m'és igual posar tanques, que m'és igual que fer fotos, que és igual que toqui.
0: Estàs disposat, no?
1: Sí, vestuari, he estat molts anys, és que m'és igual, no... M'és indiferent, és ajudar la gent. El Tour de França que hem fet, informador, sobretot... I dilluns, que vaig agafar festa...
0: Va agafar festa la feina.
1: He demanat un dia de festa de les meves vacances per fer un voluntariat, que això s'entén encara menys, no?
0: Clar, costa més, sí.
1: I ens ha tocat, bueno, es va tocar un bypass, que era dir un puesto de pas de gent o vehicles, amb Mossos i policia local, i ens toca dir, pues, ara no, ara sí, espera't que no passa.
0: Però veig que tu passes bé, no?
1: Sí. Home, convocats a les 6 del matí de dilluns, a les 12 sortia la cursa.
0: Això és molt sacrificat,
1: Sí, per briefing, que et fan, sí.
0: Vas amb tota la teva família o vas sol?
1: No, vaig sol. Tenim un grupet, d'aquí de Montornès, també aprofitaré per saludar la Carme Flores, que no som família, però som amics, no pel cognom, la gent ens confon. Som amics i ens enredem, com diu la seva filla, ens retroalimentem. I es veu que se'ns ha quedat petit Montornès i ara estem a Granollers i Barcelona.
0: Doncs mireu, si ens esteu escoltant i no coneixeu el Josep Flores, poseu-vos manos a l'obra perquè ja veieu, està ficat a tots els saraos. Si us agraden els saraos, potser està molt bé conèixer aquest personatge, aquesta persona que resideix al nostre poble. i que fa coses com aquesta. Ara estem parlant d'aquesta exposició de fotografies, però podíem parlar amb ell de moltes coses, perquè ja veieu, és una capsa de sorpreses. No tenim temps per més, Josep, ha estat un plaer, espero que no sigui la darrera vegada que vinguis a la ràdio aquí a les mañanes i que ens expliquis doncs les teves aventures.
1: Coses, molt bé, ja li donarem permís a la Begoña i vindré més sovint.
0: Segur que està encantada.
1: Molt bé.
0: Josep, un plaer, gràcies.
1: Igualment, gràcies.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
7: A Twitter, @RadioMontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
7: Ràdio Montornès. A tota hora, a tot arreu.
8: De 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs avui hem convidat a la Núria Galí, propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, i volem parlar amb ella sobre els cops de calor, la deshidratació durant els mesos de calor o com pateixen les nostres mascotes aquests cops de calor. Si per nosaltres ja és complicat, és difícil, per ells també. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, també passant calor.
0: Sí, no? Però les mascotes, els gats, els gossos, també la pateixen, vull dir...
1: La pateixen i molt, el que passa que ells no en són conscients. Llavors n'hem de ser conscients més nosaltres, a veure, no en són conscients. Sí que en són, tenen calor, busquen l'ombra, busquen llocs frescos, els veus que estan més apurats, però si estan jugant i tenen ganes de jugar i els hi tires la pilota 10 vegades, 10 vegades que aniran per la pilota. Si estan corrent amb altres gossos perquè estan jugant, seguiran jugant. O els parem nosaltres, o en aquests moments d'hiperexcitació també els poden anar molt malament. Per tant,
0: també poden col·lapsar? Vull dir, sí. Una mascota amb aquestes temperatures tan elevades que ja no saps on ficar-te, que nosaltres patim aquests cops de calor i podem col·lapsar els animals també.
1: De fet, és molt perillós perquè ells no se n'adonen. Fins que no estan col·lapsats, no se n'adonen. Llavors, el col·lapse aquest es diu cop de calor.
0: Cop de calor.
1: Els símptomes que normalment tenen és que la temperatura corporal d'un gos... Pateixen més els gossos que els gats. Els gats, com que estan més dins a casa, els cops de calor són menys habituals. Parlo més de gos perquè surten més al carrer, juguen, van amb la pilota, corren amb altres gossos, llavors són més propensos a tenir cops de calor. De fet, ja n'hem tingut algun aquest any a la clínica. De promig, o sigui, de símptomes, què els hi passa? La temperatura corporal en un cop de calor puja més de 40 graus.
0: Uau.
1: Normalment ells estan a 38 i algo, quan pugen a 40 graus ja és preocupant. Què veieu vosaltres físicament? Veieu que estan agotats, que tenen fatiga, que respiren molt agitadament, que saliven, bevegen molt. La llengua se'ls hi posa morada perquè deixen de tenir oxigen a la sang, es queden sense oxigen, oxigenació. I en els casos més extrems poden arribar a vomitar o a tenir descomposició. Què passa en aquests moments en el seu cos? Que el cos col·lapsa. Quan col·lapsa un cos vol dir que els òrgans deixen de funcionar. Si teniu un gos que creieu que està en una temperatura superior a 40 graus, que creieu que té tots aquests símptomes, corrent al veterinari. Si no podeu córrer al veterinari, primer que heu de fer és refrescar-lo.
0: Com?
1: Refrescar sobretot a la zona abdominal.
0: Per fora.
1: Sí. Ingles, aixelles, darrere les orelles, el cap.
0: Mantenir... Una mica el que hem de fer també si ens passa a nosaltres.
1: Posar-vos a l'ombra, refrescar-vos físicament. Potser volen veure, si volen veure, que no sigui excessiu, perquè llavors ho poden vomitar.
0: Ni fred.
1: Ho aneu controlant.
0: Fred, pot ser o no?
1: Pot ser, però no gelat.
0: Uh-huh.
1: I anar-lo mullant fins que pugueu arribar al veterinari. Si us agafa en una hora, que a vegades a nosaltres ens ha pensat, nosaltres tanquem a les 9, si us agafa a les 8 i mitja i hi ha un cop de calor, hospital directe. No us ho penseu. No és perquè jo no vulgui tenir feina, sinó perquè no podrem estar tot el temps que es necessita. I depèn del grau, potser inclús us derivem a un hospital perquè pugui estar controlat, justament pel que dèiem abans del col·lapse del cos. La temperatura, a l'hora de baixar-li la temperatura, ha de ser gradual. S'ha d'anar controlant aquesta baixada de temperatura. No pot ser que estigui a 41 graus i cada cop baixi a 38. Llavors ja és preocupant, és que algú està anant malament també. Per tant, intenteu refrescar-lo i a la mínima cotxe cap al veterinari. Què heu de fer per evitar tot això? Una, que sapigueu, els gossos toleren diferent, de forma individualitzada, la calor. Hi ha els gossos més petits poden tolerar més la calor que un gos gran, per exemple. Ara, a partir de 30 graus, en general estic parlant,
0: En general, a partir d'aquesta temperatura, 30 graus.
1: I en general estic parlant, o sigui, jo us diria, a partir de 20 graus ja no feu masses carreres amb el gos.
0: Activitats.
1: A partir de 30, passejos a primera hora del matí, passejos a última hora de la nit. Perquè tingueu una idea, la gent que competeix en canicross, el canicross és quan te'n vas a córrer amb el gos, tenen prohibit fer canicross a més de 16 graus. Per tant, a partir de 20 graus, intenteu evitar anar a córrer ja amb el gos. Córrer, bicicleta, o sigui, fer esport amb el gos, a partir de 20 graus, jo us recomanaria que no ho féssiu. Quan més edat siguin, quan més seniors siguin, o més petitons de 6 mesos, la calor també els afecta molt. Tota aquella gent que arriba a l'estiu i adopta un cadell o compra un cadell, eviteu els cops de calor, eviteu els moments punts de calor. I els que tingueu un animal sínior, doncs també, perquè és quan més pateixen, perquè a més tenen ja patologies. Un animal que ja és vellet pot tindre problemes cardíacs, pot tindre obesitat, problemes pulmonars, i tot això la calor no ajuda gens. Una altra tipologia de gos que pateix molt la calor són els braquicèfals. Els braquicèfals són aquells gossos com el bulldog, els carlins o els gats perses. Són animals que tenen el morro molt xato. Llavors, com que els costa més respirar, en el moment que entren en moments més pics de calor, la respiració els costa més. Per tant, amb tots aquests tipologies d'animals, sèniors, petitons, animals amb problemes, el que és recomanable és evitar les hores de sol puntes, sortir a passejar-los molt d'hora pel matí i molt tard per la nit, evitar l'asfalt.
0: Si estem també, no?
1: Si estem a 30 graus, potser l'asfalt està a 55-60. Llavors, vulguis o no, ells amb les potetes ho noten. Portar sempre aigua quan aneu a passejar, encara que sigui un passeig curt, és igual, porteu aigua. Tant per beure, com jo a vegades també m'emportava un xuf-xuf, un espray. I l'anava mullant.
0: Molt bé.
1: Una altra mania que tenim, anar a la peluqueria i rapar el gos.
0: A l'estiu.
1: A l'estiu, perquè fa més calor i teniu la sensació que rapant ajudeu a que passin menys calor. No totes les races es recomana que es rapin. El pèl també els protegeix de la calor, els fa una capa dèrmica i els hi protegeix de que el sol no arribi tan directe. Deixeu-vos recomanar per les peluqueres. Elles, segons la raça, ja saben què poden fer i què es recomana. Us posaré un cas extrem que tots ja sabem, no? Un husky mai es pot rapar. Reduir l'activitat i l'exercici, que això ja ho hem parlat també abans.
0: Sí, evitar les hores de màxima calor.
1: Evitar les hores de calor, evitar jugar amb pilotes, no? Que hi ha molts gossos, sobretot border collies, que els hi tiren la pilota, corren, tornen. Això a l'estiu jo ho intentaria evitar. I aigua sempre disponible.
0: Aigua sempre.
1: I a casa, perquè a casa també és quan ens passarem més hores. Jo ara, per exemple, no estic traient el gos tant com ho faig.
0: Clar,
1: a primavera.
0: I què fa el gos tot el dia a casa?
1: Els hi pots fer jocs a casa d'olfateig, pots comprar-li joguines i jugar amb ell directament, amagar-te, que et trobi. Hi ha molts jocs que es poden fer a casa. Ambientació, comprar concs i que vagin llepant el conc amb un gelat dins.
0: A l'aire condicionat és bo per ells?
1: Sí, i necessari moltes vegades.
0: Val.
1: Llavors, hi ha també esterilles refrescants. Hi ha gossos que els agraden, hi ha gossos que no els agraden, o gats també que els agraden, no, perquè l'esterilla refrescant és com de plàstic, llavors amb les ungletes hi ha animals que no els agraden. Però si la toleren, també és una bona idea perquè dormin fresquets. Podeu comprar gelats o fer-los a casa.
0: Millor encara.
1: Per exemple, hi ha iogurts per gossos. Agafes el iogurt per gos i ho fas glaçons amb el iogurt per gos i dones un glaçó o dos al dia. Els concs, omplir-los, normalment a l'hivern els omplim amb paté o amb pinso, els podem omplir amb algú que els agradi, amb paté mateix, i el congelem, o amb iogurt i el congelem, i donar-los congelat. I així van jugant i es van refrescant mica en mica. Si a casa tot i així tenen calor, els hi podeu mullar la panxona, les potetes i les aixelles. Donar de menjar. Eviteu donar de menjar a les hores puntes o eviteu de donar de menjar quan fa molta calor.
0: Ah, sí?
1: El gos està més sufocat i si podeu donar de menjar a primera hora del matí, última de la nit, o jo al migdia també dono menjar, però poso l'aire condicionat i quan ja està fresc llavors li dono.
0: Molt bé.
1: No deixis mai el gos en el cotxe o el gat, això ho diuen moltes vegades i cada any passa, no, por 5 minuts no passa nada. no passa res per 5 minuts, però sí que pot passar la seva vida. Llavors, eviteu-ho. Si teniu un petit jardí, una terrasseta, podeu muntar una piscina. Jo no tinc gaire espai, vaig comprar un test una mica alt i vaig posar aigua. Que teniu opcions. També hi ha moltes cases amb gespa artificial, que és molt còmode, jo mateixa en tinc. Vigileu, perquè la gespa artificial és plàstic i es crema molt fàcil. Llavors, per les seves potetes, o si s'estiren, els entra la calor de cop. Llavors, bueno, doncs, el resum és aquest, que la calor la passem molt malament nosaltres, però ells la poden passar pitjor si no els ajudem a gestionar-ho de forma correcta.
0: Sobretot si veiem la mascota amb un cop de calor, amb aquests símptomes que ens ha explicat la Núria, que costa respirar,
1: que estan a més de 40 graus, que bevegen molt, que es cauen a terra perquè directament el seu cos ja no aguanta, no està amb oxigen.
0: Això ràpidament cap al veterinari o a l'hospital?
1: Exacte, veterinari o hospital. Si és molt greu, inclús moltes vegades derivem a l'hospital.
0: Us esteu trobant casos com d'aquesta
1: aïna? Cada any. Inclús algun any ens ha arribat algun animal que ja no ha arribat en condicions a la clínica. Llavors, és que a més ells no són conscients, és el que deia al principi, és que ells estan jugant i volen jugar, o estan prenent el sol, una simple tonteria com està prenent el sol, es maregen, es queden mig dormits i va tocant el sol, quan es desperten o el veieu vosaltres ja té un cop de calor. Si estan prenent el sol, a mi perro li gusta tomar el sol, sí, però és que no se n'enteren, llavors intenteu evitar que prenguin el sol.
0: Sobretot ara, és que el sol crema, no?
1: Exacte, vull dir... i ells no se n'adonen i es queden marejats. Llavors, no en som conscients, pensem que estan molt a gust i el que estan és marejats.
0: Clar.
1: Traiem-los del sol.
0: Doncs ja sabeu, seguiu al peu de la lletra en qualsevol cas. Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la clínica, amb la Núria Galí, Petits i Peluts, i allà us informaran i us faran aquestes recomanacions o aclariran qualsevol dubte. No sé si vols afegir alguna cosa més, Núria.
1: En els passejos aprofiteu rius, llacs, basses, totes les zones d'aigua, que ells s'ho passen molt bé, són fresquetes i vosaltres patireu menys. Bueno, ells també en el fons.
0: Clar. Doncs Núria, gràcies i
1: merci,
0: bon estiu. Tornem a parlar al setembre.
1: Gràcies, adéu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Sintonizes Ràdio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès, especial fin de semana.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
2: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
1: Home, tothom té ganes de vacances,
2: ai,
1: em sembla.
2: Sí.
1: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
2: També és veritat.
1: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o al final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però el que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
2: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No ho sé, com que al món de l'autònom no tenim aquest problema.
1: No, eh? Jo les faig al gener, que és quan volta menys gent i surt tot més barat.
2: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem, què farem?
1: Doncs ens n'hem d'anar de viatge, no?
2: Jo tinc la maleta preparada, Cristina.
1: Sí, sí.
2: Tu només has de dir on, quan i com i jo m'ho poso al carro, eh?
1: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem això, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Com t'ha sortit aquesta idea?
2: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
1: Clar que sí.
2: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
1: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
2: Vinga, va!
1: Comencem!

0: Ai, Roser, doncs jo tinc al meu costat, som molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem de la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta l'Empordà.
1: Però, però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco, aquests de 8 estrelles, eh?
0: El juliol, de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara
1: posarem...
0: la butxaca, Roger.
1: Ja els hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull dir, jo ja estic retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans que consortim, ja hi posarem les estrelles a per tot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients vinguin a conèixer l'Empordà mentre tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Bé, jo tinc cotxe. Tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: Ai, anem amb carrilet. Va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí, sí.
0: Vinga, doncs, a prop del mar. Clar que sí, vigila amb les gavines, que es caguen a sobre.

0: Ai, si està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, Cristina? Deixem una estoneta així, serà tot bona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xul. I farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai,
0: i també podem llogar un pàdel o un caiac.
1: Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi també.
1: Sí.
0: Perquè allò de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi costa, eh?
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, Riells, passant amb el pàdel, i una mica enfotent-me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre, i no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar, i xof, i ets a l'aigua.
1: No. Anem amb caia, que anirem més segures, i sí, ens anem aquí a fer snorkel, aquell lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu La Piscina i és molt xulo, hi ha molta... I aquí a Montgó també, eh? A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem parlant
0: de l'Empordà.
1: A Tailàndia
0: també, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes,
1: que
0: hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè està, és zona protegida. Però aquí tenim el Port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat?
0: Allà al costat esquerre... Sembla que estiguis a un altre món. T'has anat a Nàrnia, Avatar, no ho sé.
1: Però... Això m'ho has d'explicar bé, eh?
0: Sí, després surts i dius, mira, si estic aquí a tres passes de la platja. I en un altre món, de veritat. Agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Doncs vinga, ensenya'm.
0: I per què no hi anem en bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que allò d'aparcar...
1: Va, sí, que a l'Escala anar en bicicleta està xulo, també, eh?
0: I aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: Ai, la bicicleta, la Roser quasi se'ns espinya, Roser, que s'ha d'anar sí. pel carril bici. Què miraves
1: jo a la dreta? Jo m'animo, dic, com que me distrec en qualsevol cosa, sí. clar, que si la gavina, que si no sé què, que si saludant-nos al carrilet, clar, ja està.
0: No,
1: ja.
0: Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina, no sé ni quin dia som, avui quin dia és, dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta, quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sí. sempre així, eh?
1: Com

0: que boníssim que estava aquest arròs, Roser.
1: Boníssim. Jo m'he menjat tres plats, Cristina. Oh,
0: ja t'he vist, ja t'he vist, has menjat el teu i el meu.
1: Bueno, com que estan de vacances, és com tot pal, no?
0: Bé, jo he abusat una mica més de les gambetes i dels escamarlans. Ai, per tant, sí, ens hem quedat una mica empatades, eh?
1: I el gelat a postre. Oh. I tot. És que, Cristina, és el primer dia, ja estem així, perquè aguantarem això.
0: Ai, és que és una mica el que té l'estiu a la Costa ja, Brava,
1: ens,
0: eh?
1: Ens han deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem, que
0: per cert, jo tinc una mica de son.
1: Guita, per què amb les bicicletes? Jo no vull anar amb bicicleta ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Ara tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: On? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé.
0: Oh, mira,
1: allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: Hem de parar, perquè si no sortirem rodolant, Cristina?
0: S'ha de saber, les hores aquelles centrals del dia, sí, de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, però
1: no
0: molt
1: cal
0: que estiguem pagant un pastom per venir a gaudir de la costa
1: i
0: a l'estiu, eh?
1: Menys si ens hem menjat tres plats d'arròs, eh?
0: Sisplau, eh? Que no, els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir.
0: Vinga, va, a dormir. Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: Roser, desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, baba, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Onda, mira la gent que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera, ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no els pengin a Instagram, així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira, si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem, ara sí, jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no?, una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que, home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una Pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: Sí, a veure
1: si trobem alguna cosa de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli, eh?
0: L'encanta, el brilli-brilli, la Roser. Ai, a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi han aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells.
1: Sí,
0: surts del mar i fas clec i ja estaves pentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Ai,
1: fúcsia.
0: Anirem superxillones.
1: Sí, que se'ns vegi.
0: No volies la Pamela, tu, no?
1: Anem també, tot. Mira, va. Una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
0: I ara ja podem anar a la platja.
1: I ara anem a la platja.
0: Però posa cremeta, eh?
1: Ah, sí, que
0: anem
1: també.
0: Anem a protectora.
1: Jo no em vull cremar, eh?
0: Me'n posaràs una mica a l'esquena, així.
1: Vinga, va.
0: Amb una mica de massatgito, que si no es no té tanta gràcia.
1: Ah, jo ens he fet molt, eh?
0: Sí?
1: Massatgito.
0: Ai, aviam.
1: Sí, farem crec.
0: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Ui, cap a la platja.
1: Cap a la platja.

0: Oh, mira, Roser, t'he portat el meu racó secret, eh? Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan col·lapsada de persones i de nens i jugant i sorra a la cara i aquestes coses. Jo sé que sóc més de pedres. Soc de platja de pedres.
1: Està bé, però està bé perquè m'has avisat i m'he pogut posar les...
0: els escarpins.
1: Sí, perquè a mi em costa, a mi això de plantar els peus ho tinc que tenir controlat, eh?
0: Bé, però com que ja hem dormit i no ens hem pas d'esterrassar, ara anem a gaudir. T'he portat a la zona dels militars, a la zona del Vol Roig.
1: Ai, quin gust.
0: Has
1: mira, jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. Mira, tu ara m'estàs ensenyant.
0: Home,
1: tot,
0: i a part és que és divertidíssim, perquè fixa-t'hi, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat i aquí amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà.
1: Estem ben distretes, eh?
0: T'encantarà. Anem a veure peixos?
1: Vinga, va, anem a veure peixos.
0: Ai, quines ganes, sí.
1: Sí. Oh. Escolta'm, t'ha agafat color, eh?
0: Sí. Ui, mira, si es queda el dit marcat.
1: Ja, però és que res de vermell, tu has anat directe a morena, estàs feta una morenassa,
0: eh? És que jo porto treballant al sol des de la primavera, eh?
1: Ai, la tia, anda que no sap.
0: És que aquest any vull estar morena.
1: Però morena, com la Marina.
0: Com la Marina.

0: Que per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena. Totalment. també lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi lo de Benico, Benico, Chiringuito, Chiringuito. Anem un Chiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira, però... te portaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries a...
1: Oh, ja donarem a la Bas Cristina amb el dia que portem, eh? Home. Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Sí.
0: Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiringuit una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà les ruïnes d'Empúries,
0: és molt allà,
1: maco,
0: tot està allà, vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al xiringuito o
1: va,
0: no?
1: Va, anem al xiringuito, va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi.

0: les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, també em costa memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta jo tinc gana, encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara, així, potser alguna cosa per picar, no farem pas
2: alguna cosa? Home, que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, alguna cosa
1: així. Vols patates fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, sí. Patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Roser, és que les fan molt bones aquí. Estan
2: boníssimes, m'agrada. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus?
2: Aquesta senyora que ho explica bé, això.
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'estàs fotent
1: home,
2: totes
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, doncs calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, Roser, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra, que ja no queda ningú.
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer ara?
2: Doncs pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre. Un geladet,
2: mira, cal, cos...
1: una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina.
1: Ara no,
2: ara anem a ballar.
1: Tenir gana.
2: Ara anem a ballar, va.
1: Anem a ballar, som-hi.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: Fe ja molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Home, amb Bisbal és estiu. Oita.
0: Home, sí, sí, sí. És que clar.
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més, no ho dic per ella, però com més cutre és millor, eh? A vegades ens agraden.
1: Home, és això, l'estiu, sí, sí, són cançons aquestes petxengueres i que ens facin moure.
0: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
1: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa ja, no sé ni el que em dic, no? Eh?
0: Tu, sí, tu... és que tu has begut més, eh? Anaves
1: és que
0: bevent.
1: A mi m'acusa de seguida, eh? Una xevetxa, dos xevetxa, tres xevetxa.
0: No me vomitis, no me vomitis, eh?
1: Oh, la

0: chevecha. Cristina, vosotra chevecha.
1: Jo crec que necessito anar a dormir.
0: Oi, demà no ens aguantarem,
1: no, ens hem passat una mica, Roser, eh?
0: Una altra xevetxa o no?
1: Entre el so... Una altra?
0: Un que xuve la cabeça, una altra xevetxa.
1: L'última ja dormi, però, eh?
0: Va, una altra xevetxa i sí, ja està.
1: Sí, eh?
0: Va, vinga, que xuve, doncs, que xuve, que baja, que baja. A dormir.
1: Vale, va.

0: tinc molt mal de cap. Estic cremada, posa'm After Sun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que anoche eras un tigre i hoy un ratón, Cristina, què ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa amb aigua freda,
0: sí, espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Oi.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar a Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí! Home, sí? Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, ja ho vaig veure.
1: A mi m'agrada molt els autojocs, eh? M'agrada molt a Nino, tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et veia que esquivava perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves allà a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que ens ho vam passar! Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de hecho.

0: Ai, Roser, ens ho vam passar tan bé.
1: Ai,
0: bé,
1: sí.
0: Avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem
1: sí.
0: a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha anem molts poblets bonics,
1: anem a mirar
0: eh?
1: Botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga, va.
1: I artesania, i exposició.
0: Em sembla bé, ens podem acostar al càrting també, unes curses de karts?
1: O ja t'estàs tenir... animant massa, em dic que anirien relaxats.
0: És veritat. No,
1: relaxades.
0: I a part, que avui a la nit fan habaneres.
1: Ah, això sí, un
0: això
1: bon cremat.
0: Sí. Oh.
1: Mira, i aquell fular que ens hem comprat a color blanc ens anirà molt
0: home,
1: bé.
0: Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Farem servir, va, treu el mocador,
0: per
1: treu el mocador.
0: Oh.
1: Va.
0: Mira, que toco orets de mar.
1: Vinga, va.

0: que bé que ho han fet. I les anxovetes m'encanten,
1: ai,
0: eh?
1: Sí,
0: quina
1: molt...
0: cantada aquí, canten amb dos grups,
1: bé.
0: Home.
1: Sí. Que... Cristina, què? Tu saps que això estem... s'està acabant,
0: bueno,
1: eh?
0: Esclar, és que...
1: I demà mateix, demà, ja hem d'anar a treballar, eh?
0: Ai, bé.
1: És que hem estat apurant fins l'últim moment i ara no ens han deixat un moment per descansar,
0: ja.
1: I demà hem d'anar a treballar, eh? I és una lata ir a treballar. No?
0: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
1: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
0: doncs,
1: eh, que sí?
0: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps
1: sí.
0: de tornar-hi, eh?
1: Vivim el moment, disfrutem de les petites coses i fem amb el que tenim.
0: I bon estiu,
1: i
0: a tu i a tots, eh?
1: Estiu, i animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
0: Clar que sí, que, bé, ja farem un altre, perquè hi ha molt a veure
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, molt a veure, molt a veure.
0: Vinga.
1: I rei, que gràcies a tothom i que molt bon estiu.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Ànims amb la fe.
2: Aparte de esto, gracias a Dios.

0: Ràdio Montornès.
1: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Exactamente.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: 33, un tercio.
4: ¿Es un programa musical?
3: No.
4: ¿Es un programa de libros?
3: Pues no.
4: ¿Es un programa de cine, de series?
3: Pues tampoco.
4: ¿Entonces qué es?
3: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
4: ¿Y bien?
3: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el...

0: Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola, Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Ah, però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí, obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et dona...

0: Be happy.
1: Be happy. De dedicar-te a ser feliç, val la pena intentar-ho.
0: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
0: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
0: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per si un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balles musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena Trezza.
3: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
0: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. On the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like left the ties of... Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit, si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song, the train.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
2: Radio Montornès, 91.2 FM.
3: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i, qui us parla, Laura Cera. Comencem!
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
5: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Perfecte. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
3: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
5: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
3: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
5: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades i, a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
3: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
5: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022 els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
3: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts.
5: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important? El dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
3: Va, mullet una mica, Carles.
5: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
3: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anirem veient.
5: Segurament.
3: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podrem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
6: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Catia la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmimar González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, amb vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l en vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales, ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix. Ben tornat a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa, és a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser. Comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent. I llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics ens diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent

0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
1: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
1: En el passat tenim de tots i com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. Unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, doncs utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien millor, etcètera, etcètera, etcètera. I en canvi altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Clar, això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
1: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden impromptes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència, de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, i es pot donar moltes ordres, i es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no dongues importància, bueno, però això ja ho hem viscut, bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
1: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que...

0: cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo que, posem per cas, una relació, una parella, no? Que seria, doncs, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat. Perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem, que puguem fer coses junts o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
1: Ara potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
0: Sí, treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient, cal tenir, doncs, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, sóc conscient que això és un problema per mi, sóc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
1: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De
0: Sí.
1: quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
0: Mira, la primera cosa, segurament, ja en tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi, el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen, és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que a més no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la puguem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses, que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudar a poc a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no en vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
1: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat? Què
0: Bé,
1: l'inquietava?
0: perquè, sí, normalment jo els meus llibres es basen molt, molt, molt, molt, no només en el que jo visc, sinó més en el que visc amb els meus pacients. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció en les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complex, i de fet m'ha portat a la pregunta primera, fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
1: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-m'hi, El problema de ser demasiado bueno.
0: Exacte, també en català, el problema de ser massa bo, efectivament.
1: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
0: Gràcies a
1: Moltes
0: vosaltres.
1: gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'has subratllat?
2: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
1: És horrorós això. Esperem que vagi fluixent una mica perquè, si no, ens esperen uns mesos molt interessants. De fet,
4: Sí.
1: avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que a vegades sorties d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
1: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la Sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes i en aquell moment tothom va contenir la respiració perquè a vegades es diu sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. I no, no, el fenomen ha tornat a reobrir doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units a Hollywood ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anuli l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles. No? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del fenomen, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana i en canvi en el cine doncs, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del fenomen també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
1: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent. Jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
4: Sí, jo és que et diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
1: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'has fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada,
1: espero,
4: ara amb les calors. Però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
1: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
1: Que vagi.
4: Vinga,
1: molt
4: fins
1: ben
4: la propera.
1: Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar a estar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també t'explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats, doncs, amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridaçant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs, encara la convertia la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, és gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida, doncs, van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també poguessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement, doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això. Podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys, no en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat, però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais i transsexuals de València, va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: El 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder de la República Eclesiàstica i Civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes, moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè és un premi de totes les universitats espanyoles i de la i del i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que he gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia del natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació, així ell sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat publicar aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Ràdio Montornès. Cada residu compta.
5: Bon dia, com esteu? Una setmana més, cada residu compta, i avui hem volgut parlar amb la Teresa Zamora, la tècnica del Servei de Tractament de Residus del Consell Comarcal, perquè, Teresa, de vegades comprem massa o comprem malament, què podem fer per no llançar menjar? Bé. Perquè això també és un residu, eh?
6: Sí, total. Bueno, de fet, comprem massa, però sobretot comprem d'una manera com accelerada, desordenada. Llavors, el que és important...
5: Impulsiva.
6: Impulsiva també, sí. Fins i tot el menjar. No només comprem impulsivament regals i... No, entrem en un cercle, en un bucle, en el que, diguem-ne, el que cal és parar atenció i plantejar-nos que hem de fer una compra responsable.
5: Com ho fem, això? Vinga, jo tinc una mínima intuïció. Fer una llista, per exemple...
6: Sí, però fins i tot, abans de posar-te a fer la llista, mira el que tens a casa. Perquè moltes vegades comencem i comprem allò, aquelles torradetes pels paters, i quan arribes a casa resulta que ja tenies dos bosses i que tal. No, primer, abans de fer la llista, mira't el que tens a casa, mira't el rebost, i a més, fes-te una bona, un detall de què és el que penses fer, quins dies estarem a casa, hem de menjar a casa, quan serem, una mica organitza mentalment quin és el planning que tens pels dinars que s'han de fer a casa.
5: Primer, una anàlisi,
6: una
5: diríem.
6: Una mica de situació.
5: Vinga, segon seria la llista?
6: Segon, la llista. Llavors, la llista ja l'has de fer tenint en compte els menús que has dissenyat i que s'han dissenyat, i que, per tant, a partir d'aquí, doncs has vist què és el que tens i què és el que has de comprar. Aquest és l'objectiu de la llista.
5: Per tant, Tere, perdona, hem de fer els menús amb una mica de seny, també, no?
6: Sí.
5: Jo soc una mica fòbica de les llistes, però és que si no em poso molt nerviosa, perquè no saps ni el que has de comprar.
6: Correcte.
5: Llavors, per exemple, quan som a casa,
6: correcte,
5: què em toca fer a mi, què porta el meu germà, què porta el meu cunyat,
6: correcte,
5: no?
6: Exacte, per això és el concepte, diguem-ne, d'aquest, d'haver pensat, i la situació aquesta és molt important, amb quina gent compta, per tant tens aquestes confirmacions i de com anirà, i llavors la llista està lligada al menú, i a aquelles coses que sí que necessites. Clar, el pitjor és anar al supermercat i anar dient per si de cas, per si de cas, per si de cas, i anar agafant de cada prestatge de tot, no? L'altra cosa que has de fer també és preparar, diguem-ne, el teu espai on després també hauràs de tenir tot ordenat. Tampoc hem de tenir una cuina allà atiborrada de coses que diguis, no, que he decorat tan bonic i després la cuina tot desordenat.
5: Llavors, doncs mira, a casa meva passa això, eh?
6: Pues és una cosa important, perquè llavors és preparar una mica, no es tracta de fer una neteja a fons, que també, i aquí aprofita, però és allò de dir, buida una mica els mobles, el rebost, el congelador, molt important, que pugui estar buit uns dies abans perquè pugui entrar allò que comprem, però també perquè allò que s'obri el puguem reposar en el congelador. Per tant, hem de fer una feina prèvia, que és preparar per comprar.
5: Ostres, veus, això no ho havia pensat mai, eh? La preparació del rebost, la preparació de la nevera, i tens molta raó, perquè mira, ahir arribava, portava unes coses congelades i no tenia lloc al congelador.
6: Correcte.
5: Vaig fer lloc traient coses que m'hauré de menjar avui, exactament.
6: Bueno, però per tant, és dir, ara, dos o tres dies abans, encara estàs a temps.
5: Sí, estic a temps.
6: Doncs llavors és dir, va, què cuinem? I llavors és com la cuina de reaprofitament que a vegades diem amb les sobres, doncs tu és ara cuina de congelador.
5: Molt bé.
6: Llavors és anar traient. Primer fem espai, perquè ens interessa. Moltes coses que comprem també són congelades o prèviament a la cuina, però després també perquè totes les sobres, quan un dels passos que fem és que hem d'ajustar racions que fem, no?
5: Anem a pams. Ja hem anat a comprar, ja hem cuinat, posem pel cas que ens ha sobrat menjar, perquè sempre som uns exagerats, unes exagerades, i ja fem de més, o sempre hi ha qui no li ve de gust o qui no té gana aquell dia.
6: Correcte.
5: Han sobrat coses. Tenim dues opcions, eh? Hi ha gent que se'n pot emportar un tàper, no? Per l'endemà, també.
6: Sí, de fet, hi ha una cosa que ens sembla, que és que hem de cuinar perquè s'obri, perquè si no, no
5: si
6: hem
5: no
6: cuinat
5: malament,
6: bé, no?
5: Exacte.
6: Queda malament. I no és això. Vull dir, menjar poc o que et quedi un raconet és saludable per després fer una llarga sobretaula i per arribar amb unes certes condicions al sopar i a l'endemà. Però, per tant, a vegades ens sembla, perquè és una qüestió com que fa pobre que s'obri o que no hem estat prou generosos,
5: sí,
6: no?
5: Sí.
6: I introduïm un element en el nostre pensament que és el fet saludable. És saludable que no ens atiborrem.
5: Sí,
6: i
5: perquè si no sortim amb globus, eh?
6: Exacte. Per tant, preveiem una mica això, que també s'estalvi, perquè després ens estalviarà
5: la dieta.
6: Haver de fer dietes.
5: Molt ràpid, Tere, que ens queda un minut. Amb el menjar sobrant, hem dit, podem fer tàpers o repartir, podem congelar.
6: Correcte, per racions.
5: Per racions.
6: Que siguin viables, perquè
5: molt
6: dius, quines
5: idea.
6: Són, no? A vegades congelem ràpid, perquè com que anem atabalats, i després quan descongelem allò tampoc
5: congelar
6: funciona.
5: Racions. Bona idea, perquè així també, si algú ha de descongelar, no cal descongelar un pollastre sencer, si ja el tenim per allò racionalitzat, millor.
6: Total.
5: I la tercera opció seria fer productes nous, no?
6: Exacte, fer cuina d'aprofitament de tot allò que ha quedat, que potser sí que ho has de congelar perquè no estem en dates en les que puguis dedicar-te potser, no? L'endemà potser te'n vas a dinar amb una altra família, no? Però sí, poder fer una mica aquest. Per tant, fer... I una cosa important és, a l'hora de fer el consum responsable, pensar que els productes que comprem siguin de proximitat, de temporada, que preparem plats tradicionals i, per tant, diguem-ne que tota aquella compra que fem, la fem, diguem-ne, ajustada també a un consum responsable.
5: Jo em sembla que m'apunto a algun àpat d'aquests a casa de la Teresa, que segur que ho tenen tot controladíssim. Ens tornem a sentir d'aquí poc i parlarem de si ho hem fet bé o no.
6: Perfecte.
5: Fins la propera.
6: Vinga, gràcies.
5: Adéu.
6: Gràcies.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al tall.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Bardo State, Coon Sound, Magnet, Peter Pearson, entre molts altres. Comencem i el tema triat per obrir aquesta selecció espai d'avui és Sticky Rice de Santino Surfers. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Para los atrevidos.
3: What wish lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
8: A la butxaca.
11: A la butxaca.
12: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
13: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
14: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. El cinema ha estat, des de fa més d'un segle, un aparador privilegiat per mostrar l'art de la dansa. Des dels primers musicals de Hollywood fins a les produccions contemporànies, les escenes de ball han captivat el públic per la seva energia, emoció i espectacularitat. La dansa, combinada amb la música i la narració visual, crea moments que transcendeixen la pantalla i esdevenen icones culturals. Una de les més recordades és l'escena de Cantant sota la pluja, tot un símbol d'alegria i llibertat. Però tampoc podem oblidar-nos del carisma de Grease, on cada número de ball esdevenia una celebració juvenil plena d'energia, o Pulp Fiction, sorprenent-nos amb un ball improvisat de Travolta i Uma Thurman. Més properes, Moulin Rouge o La La Land han recuperat l'esperit clàssic de la dansa. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/llanternamàgica.
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Cadascuna de les seqüències de ball que hem esmentat a la introducció del programa tenen en comú la capacitat de transmetre emocions universals sense necessitat de paraules. El ball, en el cinema, és una forma d'explicar històries, d'unir personatges i reflectir l'esperit d'una època. El cinema ha immortalitzat passos, gestos i coreografies que encara avui inspiren ballarins i espectadors d'arreu del món, com per exemple a Grease, producció estrenada l'any 1978. Dirigida per Randall Kleiser, està protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John. El rodatge va comptar amb nombrosos joves actors que després es farien coneguts arran de la seva participació a la pel·lícula. La banda sonora va vendre milions de còpies i encara avui en dia és molt escoltada. Grease va rebre una nominació a l'Oscar per la cançó Hopelessly Devoted to You i va guanyar diversos premis del públic i reconeixements arreu del món. La coreografia de Grease Lightning va esdevenir un símbol dels anys 70 i un dels moments més memorables és el ball de Summer Nights, ple d'energia i coreografies juvenils. Però, sens dubte, l'escena més recordada és la que es produeix quan els actors interpreten You Are the One That I Want.

comença l'espectacle producció de l'any 1979 és una cinta semi-autobiogràfica que ens presenta la vida frenètica d'un coreògraf obsessionat amb la feina i l'autodestrucció. El protagonista, interpretat per Roy Scheider, dona vida a Joy Gideon, alter ego de Bob Fosse, que la va dirigir. Des dels inicis de la pel·lícula, la seqüència del càsting amb centenars de ballarins ja ens mostra l'exigència i la duresa del món escènic. Les coreografies, amb l'estil inconfusible de Fosse, combinen sensualitat, precisió i dramatisme. Una de les escenes més celebrades és Take Off With Us, que barreja erotisme i crítica al show business. El muntatge inclou moments de dansa que reflecteixen tant l'esplendor com el costat més fosc del teatre musical, alternant realitat i fantasia, especialment en els números on el protagonista s'imagina el seu propi funeral. El ball final, amb Bye Bye Life, és una escena impactant i plena de simbolisme. La pel·lícula va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1980, ex aequo en Kaye Mouchat, d'Akira Kurosawa. També va obtenir 9 nominacions als Premis Òscar, enduent-se 4 estatuetes, a millor direcció artística, vestuari, muntatge i banda sonora adaptada. Comença l'espectacle està considerada una obra mestra del cinema musical i un retrat cru de la indústria de l'entreteniment.

John Belushi i Dan Aykroyd són els protagonistes dels Blues Brothers, comèdia musical dirigida per John Landis l'any 1980. La trama gira al voltant dels germans Jake i Elwood Blues, que volen salvar l'orfenat on es van criar, reunint la seva antiga banda. El film destaca per les seves espectaculars escenes musicals i de ball, plenes d'energia i humor. Una de les més icòniques és la del sermó de James Brown a l'església, amb un cor gospel ballant frenèticament. Ray Charles ofereix un moment inoblidable a la botiga de música on la gent balla espontàniament al carrer. Aretha Franklin brilla amb Thing, envoltada d'una coreografia que barreja soul i comèdia. Els Blues Brothers és un film conegut per la seva participació de llegendes del blues, el soul i el rhythm and blues com Cat Calloway o John Lee Hooker. La banda sonora del film es va convertir en un èxit rotund amb vendes milionàries a tot el món. Amb el temps, la producció ha esdevingut un autèntic clàssic de culte dins del gènere musical. Els Blues Brothers és una de les millors fusions entre cinema, música i dansa.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Reservoir Dogs és la primera pel·lícula dirigida per Quentin Tarantino, un thriller que va marcar un abans i un després en el cinema independent. La trama gira entorn d'un grup de lladres que planegen un robatori a una joieria, però l'operació fracassa i sorgeixen sospites de traïció. Reservoir Dogs és conegut pel seu estil visual, uns diàlegs intensos i l'ús de la música. La seqüència més recordada de ball és aquella en què Mr. Blonde, el que dona vida a Michael Madsen, balla de manera inquietant mentre tortura un policia segrestat. El ritme de Stuck in the Middle with You, de la formació escocesa de folk rock Steeler's Wheel. Aquest contrast entre música alegre i violència brutal es va convertir en una de les imatges més icòniques de la dècada. Com a anècdota, Madsen va confessar que es sentia incòmode rodant l'escena i va improvisar part dels seus moviments de ball. La pel·lícula es va projectar per primera vegada al Festival de Sundance, on va generar un gran impacte. També es va exhibir al Festival de Cannes, consolidant Tarantino com una nova veu del cinema. La banda sonora, plena de temes dels anys 70, és un element a tenir en compte.

Martin Brest, l'any 1992, va dirigir Essència de mujer, un drama protagonitzat per Al Pacino i Chris O'Donnell. En ell, Pacino interpreta el tinent coronel Frank Slade, un militar jubilat, sec i amargat, amb una forta personalitat. Charlie Sims, per la seva banda, interpretat per O'Donnell, és un estudiant que accepta cuidar-lo durant un cap de setmana per guanyar-se uns diners extra. Al llarg de la història, la relació entre tots dos personatges es transforma i esdevé un viatge d'aprenentatge mutu. Una de les escenes més emblemàtiques del film es produeix en un restaurant de luxe quan Frank convida una dona desconeguda a ballar. La música que sona és el famós tango Por una cabeza de Carlos Gardel. Aquest moment és màgic perquè mostra la vitalitat i el carisma de Frank, malgrat la seva ceguesa, mentre Charlie observa amb sorpresa com el coronel es mou amb seguretat i sedueix l'audiència. Pacino va rebre entrenament per ballar sense veure-hi, aportant realisme a l'escena. L'actor també va passar temps amb persones cegues per captar-ne maneres i actituds. La interpretació d'Al Pacino va ser molt aclamada per la crítica i el va dur a guanyar l'Oscar a millor actor, el primer i únic de la seva carrera.

Si ens referim a pel·lícules influents del cinema modern, no ens hem d'oblidar de Pulp Fiction. El film, dirigit per Quentin Tarantino, presenta diverses històries criminals entrellaçades amb un estil narratiu no lineal. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis i Harvey Keitel són alguns dels protagonistes d'aquesta història amb una banda sonora plena de temes de rock, soul i música surfera. Una de les escenes més icòniques té lloc al restaurant temàtic Jack Rabbit Slim's, ambientat en els anys 50. Durant un concurs de twist, la cançó que sona és You Never Can Tell, de Chuck Berry. És en aquest moment quan Vincent Vega, personatge interpretat per John Travolta, i Mia Wallace, Uma Thurman, ballen una coreografia senzilla però magnètica, plena de gestos expressius i moviments còmics. La seqüència és un homenatge al cinema clàssic i també a la pròpia carrera de Travolta, ja convertit en tota una icona del ball. El propi director ha comentat en alguna ocasió que la coreografia no estava massa pautada, deixant espai a la improvisació dels actors. Pulp Fiction va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1994 i 7 nominacions als Premis de l'Acadèmia, enduent-se l'estatueta a millor guió original.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Entre les obres més icòniques del cinema britànic de finals del segle XX trobem Billy Elliot, dirigida per Stephen Daldry. La trama del film es situa al nord d'Anglaterra, durant les vagues mineres dels anys 80. Narra el descobriment de la passió pel ballet d'un nen d'11 anys. Billy, interpretat per Jamie Bell, viu en un entorn obrer i masculinitzat, on les expectatives familiars són molt diferents del seu somni artístic. Durant el film hi ha diverses seqüències memorables de ball, però sens dubte una de les més recordades és quan Billy, ple de ràbia i impotència, es desfoga ballant pels carrers i carrerons del barri on viu en una barreja de frustració i llibertat. Un moment especialment destacat és quan sona la cançó Town Called Malice, de The Jam. Aquesta peça musical acompanya l'escena en què Billy surt corrent del gimnàs de boxa, perseguit pel seu pare, i es llança a ballar pels carrers. La coreografia de Billy Elliot és enèrgica, improvisada i plena de vitalitat, i serveix com a símbol del conflicte entre la repressió familiar i l'impuls artístic interior del protagonista. La pel·lícula va obtenir diversos reconeixements, incloent 3 nominacions als Oscar i guanyant 3 BAFTA, entre ells el de millor actor per Jamie Bell.

Slumdog Millionaire, dirigida per Danny Boyle i codirigida a la Índia per Loveleen Tandon, és una pel·lícula que combina drama social, thriller i conte romàntic. La història segueix Jamal Malik, un jove dels suburbis de Bombay que participa al concurs televisiu Who Wants to be a Millionaire? A través de les preguntes es van revelant episodis de la seva vida marcada per la pobresa, la violència i també l'esperança. El film inclou moments musicals i de ball que homenatgen al cinema de Bollywood. Tot i no ser un musical tradicional, hi ha escenes que mostren la força de la música com a element narratiu. Per exemple, la persecució inicial dels nens pel mercat de Bombay té un ritme frenètic que recorda les coreografies de les produccions índies. També trobem moments més íntims com les danses populars que s'intueixen en els records de la seva infantesa. La seqüència més famosa, però, és la del ball final a l'estació de tren, on sona el tema musical Yeho, You Are My Destiny, que escoltarem a continuació. Aquesta escena té lloc just després de la trobada de Jamal i Latika, un cop el concurs ja ha finalitzat i l'amor ha triomfat, una coreografia alegre i vibrant que barreja passos de Bollywood amb l'estètica occidental. La pel·lícula va ser un fenomen mundial guanyant 8 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director, i també 7 premis britànics i 4 globus d'or.

Sota la direcció de Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street és una mirada satírica sobre l'ambició, l'excés i la corrupció al món financer. Basada en les memòries de Jordan Belfort, mostra l'ascens meteòric d'un jove corredor de borsa fins a convertir-se en un magnat, així com la seva inevitable caiguda. Entre les seqüències més recordades hi ha les festes dins de l'oficina d'Stradon Oakmont, on empleats i animadores ballen de forma descontrolada. El ball provocador de Naomi, a la que dona vida Margot Robbie, que captiva Jordan en una festa, i l'ambient gairebé tribal del sopar amb Mark Hanna, Matthew McConaughey, que improvisa cops de pit i sons guturals convertits en un ritual. Aquest darrer moment, de fet, no estava al guió. L'actor l'utilitzava com a exercici de concentració i Scorsese el va mantenir a la pel·lícula. La banda sonora del Lobo de Wall Street juga un paper fonamental combinant rock clàssic, jazz i hip-hop. La cançó Mrs. Robinson, interpretada pels Lemonheads, s'utilitza en una escena del muntatge on es mostren els luxes i excessos de Jordan Belfort. Aquesta seqüència és un resum visual de l'extravagància i la disbauxa del protagonista i la música aporta un to irònic.

0: Jordi Terrades, La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A La La Land, producció de l'any 2015 dirigida per Damien Chazelle, les seqüències de ball són els moments clau que marquen l'evolució de la relació entre els protagonistes. La primera gran escena musical és l'espectacular obertura Another Day of Sun, rodada en un embús d'una autopista amb desenes de ballarins en moviment. També destaca Someone in the Crowd, on Mie i les seves companyes de pis ballen a casa i després en una festa representant la joventut i l'esperança. Però una de les escenes més rellevants la trobem quan sona la cançó A Lovely Night. Aquesta seqüència té lloc després d'una festa quan Mia, una aspirant actriu, i Sebastian, un pianista de jazz apassionat, que lluiten per aconseguir els seus somnis a Los Angeles, caminen junts per un carrer al capvespre. Encara que al principi discuteixen i es burlen l'un de l'altre, acaben ballant plegats en una coreografia plena de gràcia i humor i amb un aire de comèdia romàntica clàssica. Aquest moment simbolitza la química creixent entre els dos personatges. La coreografia d'aquesta escena va ser assajada durant setmanes i va ser filmada en gairebé una sola presa.

I ja per finalitzar, no podíem acabar aquest programa sense mencionar Joker, un dels films més impactants dels darrers anys, dirigit per Todd Phillips i protagonitzat per Joaquin Phoenix. Ambientada en una Gotham dels anys 80, explica la història d'Arthur Fleck, un home marginat que treballa com a pallasso i que somia ser còmic. Un dels elements més comentats de la cinta són les seqüències de ball que s'utilitza com un element més per simbolitzar la transformació interior del protagonista. L'escena que tothom recorda és la baixada de les escales del Bronx, on el personatge, ja transformat en Joker, es mostra amb una energia desbordant i grotesca. Per il·lustrar les imatges, el tema Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. La cançó, amb el seu ritme vibrant i els crits de Hey, acompanya el ball triomfal i pervers del Joker, convertint-se en un símbol de la seva metamorfosi definitiva. Joker va rebre elogis unànimes per la interpretació de Phoenix, que va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actor. També va obtenir el Lleó d'Or al Festival de Venècia i l'Oscar a millor banda sonora original per Hildur Gunnadóttir. No tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Cada residu compta.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
4: Molt bon dia.
3: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
4: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
3: Un circuit circular, diríem,
4: un circuit circular.
3: Que role, que role.
4: Donar-li més vida a aquell
3: perfecte
4: producte.
3: Perfecte. I si no funcionen?
4: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant, busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
3: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga, o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
4: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
3: Vull dir
4: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
3: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè ho diu una llei, eh?
4: Correcte.
3: M'ho has de recollir.
4: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
3: sí,
4: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa
3: una
4: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
3: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
4: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta, a la deixalleria.
3: I tampoc els abandonem al carrer, eh?
4: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
3: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
4: Molt bé.
3: Adéu.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc, és que estic